0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els reis desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: meu si vols. Fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Però hi vaig aquesta edat i fins i tot superada, la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvell, you know. I come and go.
1: Escoltes, ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Ca l'Arí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: i Cat Weekend.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, què dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

Activa el mode estiu. Escolta iCat. Necessit.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Escoltes i cas.
1: Les històries que em fan més por són les que no han ni començat. Les que et deixen la sensació

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar, ni travessar oceans per descobrir plats amb ànima, ni visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem. Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
1: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit, nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Benvinguts al Sona Nou, una edició més, una setmana més, repassant aquest Sona Nou d'estiu amb els 30 artistes, els 30 candidats que estan en la fase preliminar del concurs, 26a edició del Sona Nou, que fem conjuntament entre ICAT, Catalunya Ràdio, TV3 i la revista Enderroc, amb el suport dels departaments de Cultura i Joventut de la Generalitat i també el patrocini d'Estrella Damm. En aquest programa anem descobrint aquests 30 artistes seleccionats que actuen a concerts preliminars a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, València, Palma i Andorra, de semifinals en el mes de juliol i la final al setembre. Però avui qui tindrem? Doncs avui escoltarem les cançons i la música dels My Hallies, que fan pop des de Vic, de la banda Orella 2, que fa rock progressiu de Matadepera, el rock alternatiu d'Aquest Suc de Viladecans i l'electrònica de la Mus de Barcelona. I comencem presentant-vos, doncs, aquests quatre convidats, aquestes quatre propostes musicals ben diferents entre si, amb Josep Maria Campillo, els Vies de So i Muntatge Musical, Lluís Andrau, qui us parla, i posem-hi la primera nota.

0: Són un quintet, es diuen My Hallies, venen des de Vic i avui tenim el seu bateria, Oleguer Roca, benvinguts. I My Hallies, no mengeu mai vosaltres? Esteu sempre dedicats a la música?
1: Totalment, totalment.
0: D'on va sortir aquest nom?
1: Ostres, això va ser una història que explica sempre el guitarrista. Era el seu avi, que sempre deia que tindria un grup que es diria My Hallies. I res, d'aquí va sortir el nom. No és...
0: Així és culpa de l'avi, no li podem preguntar. Sí que hi ha una cosa que és sorprenent de part vostra, que us identifica, que teniu entre 16 i 9 anys. Sou molt joves. On vau començar a estudiar? A Vic? En alguna escola de música de Vic? Al Conservatori de Vic?
1: Sí, de fet, érem el guitarrista, el baixista i jo, que érem companys de classe d'allà a l'Escola de Música de Vic. I vam decidir fer un grup. Vam començar amb versions, vam introduir la cantant, la Maria, i vam introduir el saxo, i res, fins aquí hem anat fent, fins que hem arribat.
0: Diuen que l'Escola de Música de Vic, a vegades quan anem al mercat de música viva, sempre és una referència, perquè d'aquí han sortit moltíssims músics que formen part de l'escena musical del país. No sé si es nota aquest ambient, quan aneu a l'escola, es nota que hi ha ganes de fer música, que hi ha molts grups que surten de l'escola, i que Osona marca, no sé si encara es pot dir això del Liverpool català.
1: Jo crec que sí, sempre han sigut uns referents, també els professors d'allà ens han ajudat sempre. Sí.
0: Molt bé, després veurem més coses dels My Hallies, però anem a descobrir el segon convidat, que signa amb el nom d'Orella 2.

0: feliç.
1: Un instant feliç, en aquesta cançó que es diu Lliure Albí, explica i sona ja la música d'Orella 2, que és una banda que fa rock progressiu, que, a més, les seves cançons tenen un viatge emocional i que avui el seu representant d'aquests sextets és l'Oriol Ventura, també bateria, benvingut, Oriol. Què podríem dir d'Orella 2? Perquè no estem acostumats a sentir bandes emergents que facin rock progressiu i més en el vostre cas que veniu del món del jazz, no? Tu també formes part d'un grup que es diu Freddy's Jazz Band.
2: Sí, sí. Ens vam ficar en aquesta onda principalment gràcies al cantant. Això va ser una idea principal del cantant i el teclista, que són de Matadepera ells. I tenien un grup que es deia Trets, que era molt, tirava més cap allà, cap al comercial, cap al pop-rock. I es van cansar molt amb la quarantena. Va morir el grup, encara que el poden reviure en qualsevol moment, però d'aquest peron emocional que va haver-hi a tot el planeta, és com que necessitaven i van començar a crear coses i al final ens vam ajuntar tots i vam acabar tocant aquest estil que, bueno, l'últim disc que es diu Rescat Emocional, o sigui, anem molt directes.
1: Això del Rescat Emocional em sona a Stones, no? Emotional Rescue.
2: Sí, en plan, hi ha moltes referències del rock progressiu d'Amèrica, Estats Units i tots aquests llocs.
1: Molt bé, després d'escoltar-me les vostres cançons, anem a presentar el tercer avui convidat en aquest programa. Es diuen Aquest Suc i fan rock alternatiu que són així.

0: paraules.
1: Narcís Estalella, veu guitarra, benvingut.
2: Moltes gràcies.
1: Aquest suc ho escriu d'una forma curiosa també, A-Q-E-T. No sé si és que això esteu acostumats a fer-ho, a escriure ràpid
2: l'escriptura
1: tiktokiana.
2: Crec que ha estat un error, perquè passo el dia explicant com s'escriu i ningú en sap trobar.
1: No?
2: Però bueno, era un tema estètic i que al final també ens volíem allunyar del significat de la paraula, una mica un nom fonètic, saps? Que ens feia gràcia que fos en català i que ens sonés bé. Però després sempre és un mal de cap haver de fer que la gent et trobi o que es pensin que ho has escrit malament.
1: I haureu de canviar el nom al final.
2: Doncs ens hem plantejat.
1: Escolta, explica'm una mica, la vostra música té molts referents, harmonies impossibles, ritmes trencats, però si haguessis definit la vostra música amb un suc determinat, quin seria?
2: Amb un suc? Hòstia. Jo diria alguna cosa una mica àcid. potser un... És que un pomelo és massa bèstia.
1: Una llimona, un cítric,
2: sí,
1: una taronja...
2: Una taronja una mica àcida, potser.
1: Sí? Doncs sí. Mira, anirem degustant com sona i quin gust té aquest suc. I la quarta convidada, en aquest cas, ve des de Barcelona i fa música electrònica.

0: És la Carla Barrocal, cantant d'aquesta proposta que es diuen La Mus, productora, també toca els teclats, els controladors MIDI, has estudiat cant i piano i ets graduada a l'Institut del Teatre.
1: Sí.
0: No sé si tot això t'ha portat a ser també una lectora de poesia.
1: Sí, totalment. Bé, d'abans ja també des de molt joveneta sempre m'ha agradat molt llegir i la poesia sempre m'ha cridat molt i escrivia molt de petita. I sí, sóc molt fan de la poesia en general, de sempre.
0: Tu ets de Roda de Ter?
1: Sí.
0: És el poble de Miquel Martí
1: clar,
0: Pol.
1: Clar, aquest és un gran factor també, que clar, m'ha amat Miquel Martí Pol, que de fet és el poeta que m'ha fet entrar en la poesia, jo crec que...
0: Perquè, clar, les vostres propostes musicals es basen en l'electrònica, però a partir de poemes o d'adaptacions lliures de poemes, tant d'autors contemporanis com de més antics, no? Medievals.
1: Sí, medieval, és el primer, el més antic és medieval, del 1500 i poc, i la més actual encara està viva, sí.
0: Saps que en aquest país la musicació de poemes té un rècord brutal. Cada any es publiquen més de 400 poemes musicats.
1: Ah, sí? Doncs no en tenia ni idea, la veritat.
0: I es recopilen, i per tant, això, la suma de poesia i música també és una manera de donar a conèixer els poetes, no?
1: Clar, sí, és que de fet fa molta gràcia que el nostre àlbum es diu Cants, perquè molts d'aquests poemes es diuen Cant de, no sé com aquesta que està sonant, que és Cant de la Sirena. I és com una cosa molt lligada, no? Cançons de la medieval, les cançons eren poemes. Vull dir que és...
0: Doncs anem a escoltar, d'entrada, una adaptació, una musicació que heu fet de Jacint Verdaguer, Lo Colp.

0: d'aprendre i de cantar i d'escoltar Jacint Verdaguer, Mossèn Cinto, a través d'aquesta musicació que ha fet la Mus, aquesta banda que ara bé viu a Barcelona, tots de Roda de Ter, el teu company a la banda, el Guillem Mont, que és productor musical, també hi posa veu i teclats, és de Barcelona, i al final feu música electrònica amb mirada poètica, teatral i contemporània, la part teatral. Tu ets, estudies sí. del teatre. Com intervenen a l'escenari?
1: Bueno, per exemple, és molt amb la interpretació, no? Sobretot dels poemes. De fet, una de la gràcia també és que no parles de tu, parles de, són textos d'altra gent, no? Llavors sí. estàs interpretant. Jo, si més no, quan les canto, sento que faig com una mica de canal d'aquestes veus que no són meves, no? I per aquí doncs és una cosa més teatral, sobretot amb cançons com això, La Sirena, bueno, és la que més em col·loco en el paper de la sirena, no? I m'ajuda també a perdre les vergonyetes una mica.
0: Abans ja ho has dit, el primer disc, Cants, travessa segles i llengües a partir de poemes que venen de l'època medieval, també actuals, i no sé si aquest primer disc marcarà la trajectòria de la Mus. La idea és que cada disc hi hagi musicacions de poemes o simplement aquest és un primer tast i després anireu fent altres...
1: Sí, no, projectes. En principi aquest és un primer tast i ja tenim gairebé acabat un segon àlbum.
0: Caram.
1: Sí, que són ja lletres pròpies.
0: Ah, molt bé. Sí. Aquest és una primera idea que us ha donat això a partir de la poesia i referències musicals. Si hem de buscar les vostres referències, on les hauríem d'anar a buscar?
1: La veritat que és una mica bèstia. Ho
0: podríem trobar ballant al sonar, per exemple.
1: Sí, 100%. Bueno, avui en dia no sé tant amb tot el tema KKR.
0: Esclar, van suspendre, però els Massive Attack és una referència vostra.
1: Sí,
0: havien d'actuar al primavera.
1: Sí, he de dir que sí, em vaig sentir una mica mala persona, però em vaig alegrar una miqueta. Desitjant que tornin, sobretot, i poder-hi anar, perquè la veritat que seria un somni veure Massive Attack en directe, molt gran.
0: Quins altres referents tindríeu?
1: Doncs, per exemple, Skrillex, ens agrada molt, també Venus, Maria Jaume, com tota l'escena catalana, aquesta més electrònica, ens agrada molt, i després això, productors, però, per exemple, també Tiny, ens agrada molt, evidentment, Rosalía, tot això també, vull dir que és que anem bastant d'un extrem a l'altre. Escoltes les nostres playlists i és bastant allò, xocolata amb sal.
0: Xocolata amb sal, que bo. Ara m'has fet imaginar el gust de la xocolata amb sal mentre abans parlàvem dels cítrics del suc.
1: Sí, estàs molt gastronòmic.
0: Avui sí, estem buscant referents per escoltar música i posar-hi un punt de gastronomia. Vull que escoltem una cançó, Tot està per fer, és un dels Tot està per fer i tot és possible, del Miquel Martí Pol, és un dels poemes més musicats. Però vosaltres li heu donat una volta i, a més a més, crec que va ser el punt de partida, no?
1: Sí, absolutament, és d'on neix aquest projecte. La idea de música poesia neix d'aquí, i és que jo estava escrivint una lletra i estava encallada, no em sortia, no sabia com continuar-la, i a la lletra hi havia posat la frase aquesta de Tot està per fer i tot és possible, que, clar, la seva roda la tinc com molt present, i de cop va ser idea d'en Guillem de dir, bueno, si estàs encallada, perquè no anem a llegir el poema original, aviam si hi ha alguna altra frase o tal, i de cop, al llegir el poema original, ens va explotar el cap, perquè és que era tal qual es podia llegir amb el mateix significat que li volíem donar nosaltres a aquella lletra d'aquesta cançó, que era una mica parlar de com de difícil és intentar viure de l'art, no? I d'aquesta contradicció interna que tens sempre entre rendir-te, deixar-ho estar i passo de tot, abandono o seguir-ho intentant.
0: La veritat, però, és que no heu musicat literalment el poema.
1: No, hem agafat
0: sinó
1: frases.
0: Sinó que heu afegit també frases vostres, o són totes les frases del Martí
1: Pol? Són totes del poema, l'únic que hem afegit és el jo que sé, jo que sé.
0: I si ara ho escoltés Martí Pol, què creus que diria?
1: Ostres, tant de bo li agradés, la veritat, però no ho sé. Jo crec que li agradaria.
0: Clar, quan fas un poema, mires de quadrar totes les frases...
1: Clar, bueno, però ho hem mantingut, eh? Són tot frases seves, també, vull dir, no... I són les seves frases, i són, i la seva mètrica hi és. Sí, l'únic que hi ha afegit és això, el jo que sé. Que també era actualitzar un punt, no?
0: Si tot és possible, jo que sé.
1: Jo que sé, sí, exacte. No sé, jo que sé.
0: Posem-la perquè segur que us enganxa.

0: està per fer de Miquel Martí Pol, portat al terreny de la Mus. A l'hora de fer cançons, les vostra, la suma de la Carla Berrocal i Guillem Mont són dues sensibilitats que cadascú ja porta a la seva part, no? La veu, la interpretació i l'univers visual de part teva, el tall sonor, la producció, la construcció musical de part del Guillem, i tot plegat, com s'ajunta?
1: Doncs, sí, cadascú té com el seu rol més principal, però ens agrada molt, creiem que enriqueix molt com el procés creatiu també el barrejar-nos, no? Jo de cop em poso a tocar, ell es posa a cantar, ell també canvia lletres, diu sí, això, no? Vull dir, els dos realment són molt permeables i ho fem molt junts tot, realment. O jo en producció també, doncs això xiqui, això allò, no? És molt...
0: Cants amb bases electròniques, atmosferes hipnòtiques, sensibilitat contemporània, us definiu, sí, amb aquesta frase, no és meva. I la Mus, al final, què vindria a ser? Per què aquest nom? Què us heu imaginat amb una Mus? També, això és gastronòmic. No?
1: També, vull sentir.
0: No sé si la Mus, de què és aquesta Mus?
1: Doncs això ve d'una cançó que és la que vam presentar, de fet, al concert del dia 8, que és una cançó que es diu Xuxus i té una frase que diu: demà ens llevarem com una Mus. I ens agradava la sonoritat de Mus i d'aquí una mica, doncs, la Mus. Bueno, això és el tercer canvi de nom que fem, també s'ha de dir. Que...
0: I d'on veniu? Quan ens deien els altres?
1: El primer abat va Gimjul, que ningú se'n recordava, no hi havia manera que ningú ens trobés per enlloc. El segon era Vocalinda, que després no ens acabava d'encaixar, i al final ens hem quedat amb la Mus.
0: Misteri, sensualitat, elegància, són tres elements també, que tres adjectius que us defineixen.
1: Sí, una mica com els tres pilars de a nivell estètic, visual, així com ens ha ajudat, no?, a trobar aquestes tres definicions per dir, vale, tirem per aquí, que també és una cosa molt difícil, la veritat, això.
0: Entenc que una mica a partir del poema, quan ja teniu una base, el que busqueu amb la música és transportar l'oient, no?, a un espai imaginari, amb un... No sé si penses molt en el contingut del poema o al final la lletra ja la teniu i el que us interessa és fer viatjar l'oient a través de la música?
1: Va molt junt, o sigui, realment la cançó, la base s'adapta molt al poema, sí, totalment. Inclús hem triat, en Guillem té 1.000 bases fetes i llavors anem, vale, jo he trobat el poema, ens agrada els dos aquest poema, diem, vale, va, fem aquest, escoltem les 1.000 bases i diem, pues, aquesta encaixa, i llavors amb aquesta encaixa s'acaba també de modificar tot i de fer encaixar totalment amb el significat del poema. Realment sí, hem sigut molt, o sigui, hem intentat que acompanyés molt una cosa a l'altra i que fes créixer molt una cosa a l'altra, i també el somni seria fer arribar la poesia a més gent.
0: Això és molt interessant.
1: Sí.
0: A les escoles, veus, seria fantàstic,
1: sí, això.
0: Que els hi posessin en lloc del poema una cançó de la Mus.
1: Exacte.
0: Com aquesta, el cant de la sirena.

0: Així sona aquest suc, aquesta formació que es mou entre Viladecans i Gavà. Ritmes trencats, harmonies impossibles i un calculat histrionisme, podríem dir també. Tot el servei de la lírica filosòfica i existencial. Aquest tema, i aquesta és una definició vostra, parla del neguit. No sé si és una lletra teva, també,
1: sí.
0: Narcís.
1: Sí, sí.
0: És una mica allò, algú que està molt neguitós,
1: sí,
0: que està patint...
1: Sí, és bastant literal la lletra de la sensació que quan treus un problema sempre hi ha un altre sota i que no... Bueno, que sempre trobes raons per estar angoixat o preocupat i, bueno, amb una implícita desig de deixar d'estar així.
0: El vostre primer disc és Si no és això, és allò, acaba tot just de sortir. Quin seria la definició d'aquest disc? Està... ple d'emocions, hi ha sensacions, està tot de punta a punta a partir d'aquestes sensacions de com et sents?
1: Sí, al final és una recopilatòria de cançons que vaig composar sense un sentit inicialment per ser sentides juntes, però que al final pues, t'adones que la línia que agafa tot hi ha una certa part comuna, existencialista i de les coses que m'han pogut ocupar aquest temps i també les que connecten més amb el tipus de música que faig o que... i és així, sí.
0: Vau fer un primer bolo en directe a la Sala Taro de Barcelona. Va ser especial, no, aquest concert?
1: Sí, que vam debutar d'una manera bastant guai en un concert que no... d'alguna manera vaig sentir que em quedava gran, en el sentit que no vaig fer com la trajectòria habitual, sinó que era com una sala, a més va venir molta gent però bueno, va haver una barreguda molt guai i va ser com una mica també una empenta de cara a motivar-se per fotre-li canya.
0: Abans em parlaves de l'avi.
1: Sí.
0: L'avi Jaume. No només va ser important a l'hora de plantejar el nom del grup, sinó també els seus quadres, no? L'avi Jaume era pintor?
1: Sí, sí, sí. Bàsicament, bueno, era... un artista completament com a l'ombra, que feia quadros allà sota un magatzem que tenia i que descobrir la seva obra, ara que ja no puc ni parlar amb ell, que és mort de fa anys, i doncs, bueno, aquesta connexió ha sigut molt curiosa. D'alguna manera, fins i tot sento que encaixa molt o que em sento molt identificat amb, tot i que canvia el mitjà, però... i està acompanyant també una mica com a suport visual algunes cançons i tal.
0: Com vas veure els seus quadres, vas dir, ostres, il·lustrant la meva música?
1: Sí, una mica sí, que és això, que encara en un moment d'estar buscant la teva línia i de, sempre es diu, no, has d'entendre la teva estètica i que a vegades sembla que res acaba de representar la música més que la música, i aquí va ser bastant com dir, hòstia, això m'encaixa, fa el clic bastant. I a més és molt guai.
0: I ara aquests quadres es poden veure en algun lloc? A les portades dels teus discos?
1: Estan repartits per casa de familiars i...
0: I a les portades dels discos?
1: Bueno, a la portada del disc l'ha fet mon pare, que també és pintor.
0: Ah, caram.
1: Però...
0: Si vols que ets pintor, ets tu.
1: Exacte. I inspirat en aquells quadres, en uns símbols que són comuns. I sí.
0: Quin tipus de pintura?
1: No, mon pare, és que...
0: o el pare.
1: Ah, vale. Bueno,
0: és la mateixa.
1: És que són pintors d'ofici, de parets, però en el temps lliure com pintors de fer art.
0: Molt bé.
1: Llavors...
0: Té algun estil...
1: No et sabria dir, la veritat.
0: Realista, abstracte...
1: Jo diria que hi ha un punt d'impressionisme... I és que és un estil molt concret, en realitat, que no sé... Vull dir, que es podria per mi ser ell directament. Que és com unes... Les línies de composició molt, molt gruixudes i molt visibles, i és com... tot una cosa, realment.
0: Posem-hi música. Hi ha una cançó que a més sortirà en el disc del Sona Nou que es diu He de morir. Déu-n'hi-do, el títol ja ens posa en alerta, i a la lletra diu que com tot animal has de morir, que Déu diu que res és tan greu, és una mica complicat de seguir la lletra, no? És una lletra una mica abstracta, també.
1: Bueno, en realitat no.
0: Què li passa al personatge que ha de morir?
1: Pues que som tots, i és, va d'això, va del el recordatori més o menys freqüent que tenim de que
0: som humans i ens tocarà
1: sí,
0: un dia...
1: Sí, i que a vegades, pues, en algunes èpoques de la meva vida ha sigut massa freqüent per mi, o m'ha pogut... I va d'això la cançó, realment. Vull dir, no...
0: Que soni.

0: s'acaba el temps.
1: El temps passa en una cançó que es diu He de morir, que la signen aquest suc, que són el Jaume Estalella a la guitarra, el Adrià Cubells a la bateria, l'Albert Lax al baix i el Narcís Estalella, que és el cantant, guitarrista i lletrista, que ara dèiem, mentre sonava la cançó, també tens un punt poètic, no?, a l'hora d'escriure les lletres.
2: Bueno, és, sí, és una mica el que surt, és la idea també, entenc que... Però no ho he fet mai fora de la música, és a dir, sempre he sigut amb aquest propòsit.
1: I si hem de buscar referents en la teva discoteca, qui hi trobaríem?
2: Doncs així internacional, sobretot Jeff Buckley, Radiohead... Sí, potser aquests dos són els més bèsties. Ara estic escoltant molt Guís, però clar, encara no he tingut temps d'influir-me. I més localment, el Xarim, ara esté, i l'antiga banda de mon germà, que també està a la banda, ha sigut super, super referència. Ljubljana and the Seawolf.
1: Ljubljana and the Seawolf, home, és una banda ja fins i tot mítica, no?, dins l'escena musical catalana.
2: Doncs per mi sí, com a mínim. Sí, sí.
1: Encara tenim un altre tall, que es diu Forat al mar.

Un petit tastet, una pinzellada d'aquest suc. Els podreu escoltar les cançons senceres al sonou.cat. Allà hi podreu trobar el repertori de cadascuna de les bandes que participen al concurs. I ara canviem d'estil per escoltar també una proposta de rock progressiu que és candidata del sonou, que es diuen Orella 2.

0: En aquesta cançó que es diu Aire, Orella 2 diuen que voldrien ser com l'aire. I estàs d'acord, Oriol Ventura?
1: Sí, voldríem ser com l'aire que trenca tambors, bàsicament. Anem molt forts.
0: Un viatge emocional a través del rock progressiu i la posada en escena. Rock progressiu, experimental, també hi ha pop rock, indie, combinació de sonoritats potents en moments íntims, creant un viatge emocional que evoluciona en cada cançó i connecta amb el públic. La vostra idea també és fer cançons on hi ha una part d'improvisació, una part de sorpresa.
1: Sí, en plan, com que venim del jazz, nosaltres les cançons les componem bastant al tuntun de el cantant porta una proposta, el pianista porta una idea, ens ho ensenyen i a fer el que ens toqui, en plan, la toquem i el que surt, normalment les idees bones de veritat les guardem sempre i després són les que fem servir pels discos i pels directes.
0: Hi ha una cosa que m'ha sorprès, abans ha citat el primer disc que vau fer, Rescat Emocional, del 23, fa ja 3 anys, un disc en directe. La primera referència d'Orella 2 és un disc gravat en directe. Després va fer un àlbum d'estudi, Interludis, però l'any passat ja vau fer un altre EP també, acústic i en directe, sí. I per tant, com se us ocorre, abans d'entrar a l'estudi, ja gravar un directe, això? Normalment, una banda, allà, després de 3-4 discos, no? El Sopa de Cabra, que van gravar el Ben Endins, i era el tercer, i els deien, home, on teniu gravant un disc en directe? Vosaltres el primer, ja. Doncs
1: pues mira, vam tenir la sort, principalment, de comptar amb un productor, l'André Chambelli, que és brutal, i ens va sonoritzar molt, molt bé. La qualitat sonora és sorprenent, perquè el disc aquest el vam gravar, a més, al lloc on assajàvem, que era el sòtano de la meva àvia, que vivia a l'Avinguda Jaquart de Terrassa i estàvem allà sota. Vam netejar-ho tot i vam gravar el disc. Un dia per la cara ens vam ficar a gravar-ho i ja està.
0: I què passava? Aquell lloc tenia una màgia especial?
1: Sí, en part jo vaig néixer, o sigui, vaig néixer no, però vaig créixer per aquells sòtanos i per aquella casa, i ara l'han derruït. Llavors és molt poètic, no?, el fet de tenir la sonoritat del lloc on jo vaig tenir la il·lusió d'un nen petit a... en un disc que, a més, també m'estimo molt perquè va ser una aventura molt guai. Vam dormir, hi havia una alfombra, ens vam dormir a l'alfombra, al terra.
0: Un punt així... Clar, escoltant aquest tipus de música, no sé si la música us transportava o també hi havia alguna cosa més que us feia volar o no?
1: Bueno, la música... És que la música ho és tot per nosaltres. És una cosa que hem tingut en comú sempre i crec que és el que ens ha unit, sobretot. No sé, és que flipem molt amb la música, llavors...
0: Hi ha una definició que dieu que la música és el millor que teniu per entendre-us i per evadir-vos i per expressar el que sentiu i creieu d'aquest món que no us agrada gaire, no?
1: Sí. Bueno, no, el món ens agrada molt, el que passa és que no sabem com viure'l fins que no ho podem plasmar en una cançó, en la música i a l'escenari és com que tot floreix.
0: Hi ha una cançó que es diu Lladre del Sol, on dieu que sou molt petits i ningú us veu, que només sentiu crits i mireu al cel i que us imagineu agafant el sol i ficant-lo dins un sac d'arròs. Això és com un món imaginari, no?
1: Això és un món imaginari. De fet, el primer disc, en part, està dedicat, està inspirat en un llibre que es diu El nom del vent i crec que expliquen en part històries de coses que passen en aquest llibre, que ens vam inspirar més o menys.
0: I la banda sonora és aquesta.
1: Sí.

0: El lladre del sol, aquesta peça inspirada, abans deies, en un llibre, aquest Nom del vent, una fantasia, una novel·la de fantasia èpica, escrita per Patrick Rothfuss, un escriptor nord-americà, que, mira, en aquest cas també hi ha relació entre música, literatura. Avui estem lligant això, novel·la, poesia, gastronomia. No sé si l'Orella 2 es menja o... D'on va sortir això?
1: L'Orella 2 és... A lo millor sí que es menja, perquè és una flor autòctona de Sant Llorenç. O sigui, el nostre nom té molts significats, però realment és una flor que creix a Sant Llorenç, i el meu cantant... Bueno, el meu cantant, com si fos meu. El Roc Badia i el Gerard.
0: El Roc Badia, veu, sí, el cantant, guitarra, cinte...
1: Aquests van escalar molt, i es veu que és una flor de més difícil de trobar, perquè creix als llocs on es va fer escalada i has d'escalar a vegades per veure una orella d'os. I doncs, ens agradava tenir aquest nom, no?, perquè som algú d'aquí, autòcton d'aquí, i que... ens costa que ens escoltin, llavors quan ens troben ens recorden normalment.
0: Clar, si em poso que tot aquests referents ara, muntanyisme, escalada, una flor, aquest lladre del sol era una balada bastant sentida. No sé si la vostra passió per la música també neix sobretot del jazz, no sé, en el teu cas, per exemple, qui del món del jazz t'ha marcat?
1: Qui del món del jazz,
0: ets bateria? Hi ha algun bateria de jazz que diguis...
1: Hi ha molts, però sobretot està el Brian Blade, que és impressionant. Després està el Mark Giliana, està l'Immanuel Wilkins, el Benny Greb, el Jojo Meyer. Aquests són els actuals, els que encara estan vius. I després tenim el Tony Williams i més, el Roy Haynes.
0: I un baterista català de jazz?
1: Baterista català de jazz també n'hi ha molts. Tenim el David Chirgo, tenim el Ramon Prats, que és el meu professor ara al Liceu, estic estudiant allà. També tenim l'Oriol González.
0: És d'aquests artistes que estan en pilot de discos, no?
1: Sí, sí, sí. El Ramon Prats és una bèstia. Després està, el més important per mi, almenys, va ser l'Adrià Font, que no és conegut perquè és només de Terrassa. És un senyor que ara té... potser ja està arribant als 80, no sé si ja els té, i segueix tocant, i és impressionant aquest home.
0: Posem-hi més música dels Orella 2.

0: I en aquí diu, el temps no es pot tocar. No, és bona aquesta frase, eh?
1: Sí, hi ha frases molt xules, molt, molt interessants. També ningú és tan important. És com... És bastant la nostra filosofia de vida, no? De que no... No som res, realment. Som sets humans. És com el tema del suc. Que no som res, realment. Morirem algun dia i encara que sigui molt tètric aquesta imatge, també mola saber-ho, perquè disfrutes cada moment i sense ser res, viure la vida de principi a final, disfrutar-la al màxim i que al final entri bé, saps?
0: És el bateria d'Orella 2, Oriol Ventura. Suposo que, a més, sent de Terrassa, la meca del jazz és la nova Jazzcava. Sí. I allà heu passat també, com Orella 2, no? I heu gravat.
1: Hem passat, de fet, sempre que estrenem un disc o hem de gravar alguna cosa important, anem allà a la sala de la Jazzcava.
0: Doncs ara sí que canviem d'estil musical, anem a una proposta més pop, rock, que són els My Hallies.

0: ganes de festa, ballar l'emoció. Com es fa per ballar d'emoció i fer ballar l'emoció?
1: Aquesta música, amb aquests ànims i amb molta festa al final, sempre balles.
0: Teniu ganes de fer soroll, d'explorar, de trobar una veu pròpia? Sou molt joves, abans ho hem explicat, però déu-n'hi-do, no? Quan sortiu a l'escenari us deixeu la pell allà dalt.
1: Sí, sí, és que portem molt temps, molts anys tocant i sempre hem tingut aquestes ganes de fer temes propis i ensenyar-ho a tot el nostre públic.
0: Abans el bateria de... ja ho diré bé, eh? De l'Orelladors, l'Oriol deia, clar, diu, anem a la Jazzcala perquè és la nostra referència. Vosaltres al Mercat de Música Viva.
1: Sí.
0: I heu tocat un grapat d'anys pels carrers del Mercat.
1: Sí, sí, sí, portem ara... Si comptem els pròxims setembre, ja serà 4 anys que estem tocant per allà als carrers de Vic. I la veritat, estem molt contents.
0: Quina és la sensació quan toques al carrer, al Mercat, hi ha tanta gent? La gent es para, us diu coses...
1: Sí, sí, bueno, és un show, és un espectacle, és molt divertit, perquè veus la gent que va arribant, es queda a veure't, i veus que la gent no gaudeix.
0: Quina seria la definició de My Hallis? Energia? Joventut?
1: Sí, bueno, aquesta mescla entre joves, enèrgics, moltes ganes de fer moltes coses, al final.
0: El Tom Casanovas al baix, el Carles Agraz al saxo, el Sergi Agraz a la guitarra i la Maria Martínez a la veu. Vau buscar una cantant femenina expressament? Abans deies, vam anar a buscar la Maria. Volíeu que hi hagués una dona al capdavant de la banda?
1: Sempre és un punt interessant. La veritat és que la Maria és una cantant espectacular, però certament quan vam començar no teníem present qui havia de venir. Simplement vam tenir la sort de trobar la Maria i vam tenir molta sort.
0: Porteu 4 anys de fent música, però hi ha un concert que vau fer davant de 7.500 persones al camp de futbol del Vic.
1: Sí.
0: Què va passar aquell dia?
1: Ostres, també un d'aquests dies que no saps com has arribat allà. Va ser una carambola, no podríem dir, entre que el Vic va tenir un partit de Copa del Rei contra l'Atlético de Madrid i tot això, doncs mira, vam tenir la sort d'estar allà a la mitja part, fer un interludi així musical.
0: I què tal?
1: Molt bé. Sí, molt bé, molt bé.
0: Aquell dia el Vic no sé si va guanyar per això.
1: Bueno, a l'Atlético de Madrid li va anar bastant just, eh?
0: Va apretar fort.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Ara us toca fer l'himne del Vic, no? Potser?
1: Bueno,
0: podríem. Hi ha un grapat de bandes que fan himnes de clubs de futbol, ara que ja teniu una primera relació amb el Vic?
1: Bueno, no, ara mateix no, ni deia, però estaria bé.
0: Ara trobarem el president del Vic i diem que...
1: Seria molt bona idea.
0: Us encarregui l'himne. Sí. Per cert, Vic, però hi ha una cançó que es diu Cadaqués. Hi ha algú que va anar a Cadaqués, amb una cala al poble, quan tot és fos, no hi ha ningú, se sentia lliure...
1: Sí, sí, sí,
0: això... Què va passar allà? Una enyorança, una nit junts... Qui va escriure aquesta lletra?
1: Al final és la...

0: Cadaqués és un lloc d'inspiració de tanta i tanta gent, a part de Dalí, de Pau Riba, del Sidoní i dels Mayhalis, ara també. I una cançó que no sé si us imagineu sent els hereus, no sé, dels tiets o d'oques grasses.
1: Uau, gran inspiració, totalment. Seria un gustasso poder...
0: Són dues bandes que us agraden, que escolteu.
1: Sí, sí.
0: Anireu
1: al
0: concert final d'oques?
1: Allà estarem.
0: Allà estarem.
1: Sí, sí.
0: No. Doncs, escolta, volem saber més coses abans d'acomiadar-nos. Tornem a fer una ronda amb els convidats, amb la Mus, Carla Berrocal. On vols que arribi la teva música? Què t'agradaria que passés amb la Mus?
2: Doncs la veritat, el somni seria poder viure de la música. El gran somni seria aquest.
0: I t'imagines fent una banda sonora de teatre amb la teva música?
2: Això seria molt bonic, també, la veritat. Sí, sí, una pel·lícula o... Sí,
0: mira, el treball de final de carrera de l'Institut del Teatre.
2: Ja l'he fet, ja està fet, això fa anys, fa uns anyets.
0: I va de música o no?
2: No va de música. De fet, tenia una idea, en principi sí, anava de música, després no. Però la meva primera obra de teatre, que era així com una performance personal, sí que era tot música. Era com un viatge musical, de fet, de cançó en cançó.
0: Molt bé, doncs estarem atents al segon disc, no? Després de Cants,
2: sí.
0: Què vindrà?
2: Vindrà una mica de drama, vindrà.
0: Drama?
2: Sí.
0: Bé, també ens escoltarem, segur que sí. Aquest suc, què n'esperes de la teva música?
3: Pues una mica el mateix. És que és tota l'estona l'equilibri entre invertir-hi massa poc, que es quedi entre un hobby o intentar fer coses que ja comencen a venir de gust. Però la idea és que la roda s'hi giri una mica sola i que poder fer concerts i compartir-ho i que sigui agradable per tothom.
0: Està molt bé. I sortiràs una mica d'aquest pou, no?
3: Sí, que tampoc és que estigui tot el dia jo. Tot el dia, que sembla... Però no ho sé, ha anat per aquí aquest àlbum. Esperem que... Vull dir, estic obert a canviar de temàtiques, també.
0: Segur que sí. Seguirem escoltant aquest suc i veure com va evolucionant. I Orella 2, el proper serà d'estudi, el proper disc, no?
4: Sí, també.
0: I hi haurà més jazz o més rock?
4: Tirarem, ara tenim un disc que, de fet, el rock no para d'escriure. Tenim un disc ja tot planejat i ara el que busquem és que sigui menys personal i que vagi més cap al públic, que sigui un disc divertit per disfrutar, també.
0: Això està bé.
4: És la onda. Que vam tocar un tema el dia 8, vam tocar un dels temes del nou disc que farem.
0: Què es diu?
4: No tenim nom encara.
0: Ah, és una cançó sense nom. Bé, estarem atents també a la trajectòria de...

0: dels orelladors. I Mihalis, què? Continuem ballant amb Mihalis? Teniu perspectives de que això vagi enllà?
1: Ostres, tenim moltes ganes de que aquest projecte funcioni, poder tirar endavant i petar-ho.
0: Doncs moltíssimes gràcies a tots quatre, la Mus, aquest suc, Orella 2, Mihalis, que la música us acompanyi i el so nou estarem atents i escoltant tot el que esteu fent.
2: Moltes gràcies.

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró...
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant per fer això.
0: FM, app i 3CAT.
3: A la meva esquerra...
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
5: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
4: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
6: Oh, capità, el meu capità.
7: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
8: Ja no sé què em passa.
7: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
9: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
7: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
10: Això sona brillant.
7: Nit d'Oscars. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
4: Escoltes i cat.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: T'has aturat avui?
0: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Una pausa.
0: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia, a ICAT, FM, app i 3CAT.
1: Escoltes ICAT.

vida tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT. Activa el mode estiu. Escolta ICAT.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
1: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.
5: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar, ni travessar oceans per descobrir plats amb ànima, ni visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem.
6: Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
4: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit, nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT. A ICAT, l'estiu sona diferent.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: A l'hora que fluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
2: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.
3: Escoltes ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
2: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.
3: Em dic Helen.
4: I jo, Stefan. Sóc en Damon.
3: No m'havies dit que tenies un germà.
4: És complicat.
5: La mateixa sang, el mateix amor.
6: Imagines quin gust deu tenir la seva sang, que he dit.
5: Diaris de vampirs.
7: Disponible a la plataforma 3CAT.
1: Escoltes, ICAT.

0: Man. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
2: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
3: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
4: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT. És estiu. Escolta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
3: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
2: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.
4: Oh, capità, el meu capità.
5: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
4: Ja no sé què em passa.
5: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
6: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
5: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
7: Això sona brillant.
5: Nit d'Oscars. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Activa el mode estiu. Escolta i canta.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: Link. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT.
2: Fa 15 estius que les platges s'omplen de cinema. Fins al 10 d'agost torna Cinema Lliure a la Platja, a Barcelona, Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. Consulta la programació a cinemalliure.com. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. Linkat. Linkat. Aica,
3: aica. A la meva esquerra.
4: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
5: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa.
6: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
5: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
5: ICAT Weekend.

0: la intenció.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Ja t'auto la mani.
1: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
4: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
1: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, App i 3CAT.
2: Escoltes, ICAT.

Tu fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
3: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
4: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
5: De veritat?
4: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
5: És com Els Experts, però l'estiu.
3: Oh. Ah, clar! Igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
0: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.
6: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar, ni travessar oceans per descobrir plats amb ànima, ni visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem. Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
7: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit, nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Escoltes ICAT.

0: S'apagaren tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Activa el mode estiu. Escolta ICAT.

0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. A iCat. A iCat. El Maldà presenta Consulta familiar, una comèdia hilarant i esbojarrada. Amb tres dones de generacions diferents que qüestionen els prejudicis que sovint envolten la sexualitat femenina i els models tradicionals de parella i família. Només 4 dies, del 27 al 30 de juliol. Més informació a elmaldà.cat. Recomanat per iCat.
1: Linkat.
0: Linkat. Linkat. A iCat. A iCat.
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
3: En Joan va baixar la fonda.
0: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: T'has aturat avui?
0: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Una pausa.
0: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.
2: Oh, capità, el meu capità.
3: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
2: Ja no sé què em passa.
3: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
4: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
3: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
4: Això sona brillant.
3: Nit d'Oscars. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
3: Escoltes ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Ja t'ho tota la mani.
0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
3: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.
1: Escoltes ICAT.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
0: Sí. FM, app i 3CAT.
4: Jo t'estime l'herència.
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
5: Una de les 10 candidates és... Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
6: Em dic Helena.
7: I jo, Stefan. Sóc en Damon.
6: No m'havies dit que tenies un germà.
7: És complicat.
8: La mateixa sang. El mateix amor.
9: Imagines quin gust deu tenir la seva sang, que he dit. Que faris!
8: Diaris de vampirs.
10: Disponible a la plataforma 3CAT.
5: Escoltes ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts
3: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
4: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
2: De veritat?
4: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
5: És com Els Experts, però l'estiu.
3: Oh. Ah, clar! Igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
0: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderrocs.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La volta al món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
2: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.
3: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar, ni travessar oceans per descobrir plats amb ànima, ni visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem.
4: Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
0: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit, nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT. A ICAT, l'estiu sona diferent.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT.
2: Com es crea un univers artístic? Deixa't sorprendre la Fundació Joan Miró amb Cercles. Del 29 de juliol al 12 d'agost podràs visitar l'exposició essencial per entendre Joan Miró. Descobreix-lo a través de les seves obres clau en diàleg amb la llum, l'arquitectura de cert i del Jardí dels Xiprers acabat d'inaugurar. Aquest estiu a la Fundació Joan Miró. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. Linkat. Linkat. A ICAT. A ICAT.
3: Casa i el Sudan.
4: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
5: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Ni rei. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: ICAT Weekend.

0: S'apagaren tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: ICAT Weekend.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Oh, capità, el meu capità.
4: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
5: Ja no sé què em passa.
4: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
6: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
4: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
7: Això sona brillant.
4: Nit d'Oscars. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
0: Activa el mode estiu. Escolta ICAT.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band.
2: I pujo al metro de nit.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: Escoltes ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: És estiu. Escolta ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Hola, hola, trapelles. Benvingudes un programa més a ICAT. Avui ens posem la corona, els talons i l'autoestima fins al sostre per celebrar les autèntiques reines del pop, les que han marcat generacions senceres només obrint la boca o movent un dit. I és que no parlem només de música, parlem d'actitud, de reinvenció i d'aquella energia que fa que, quan sona un tema seu, et vingui de gust caminar com si

2, 3, 4, 5, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6.

Què converteix un artista en realesa del pop? És la veu impressionant? És la imatge? Són les coreos, el discurs, els outfits? Al final, una reina del pop és aquella que pot desaparèixer uns anys i tornar amb un tema i pam, tornar a dominar totes les playlists. El pop potser canvia cada temporada, però elles sempre troben una manera d'estar al centre. I això només ho fan les reines de veritat.

Parlem de les pioneres, les artistes que van obrir camí quan encara no era fàcil que una dona liderés la indústria musical. Elles van marcar tendència abans que existissin les xarxes socials. Van reinventar el visual, el so i la manera de presentar un disc. Van ser Madonna, Whitney, Janet Jackson, totes elles. I encara avui, quan les escoltem, notem aquella força que només poden tenir les icones que van fer història.

0: Grans.
1: Ei, ei, però no tot és imperi americà, eh? També tenim reines a casa nostra, les que han fet evolucionar el pop en català, les que han portat sons nous, les que han aconseguit que milers de persones cantin a ple pulmó. I si no són encara reines globals, temps al temps. De vegades el talent necessita recorregut, però no té límits. I el nostre país està ple d'artistes que podrien regnar amb facilitat si el món les mirés amb més atenció.

0: I entre reina i reina arribem a la segona hora del programa on avui tenim la sort de parlar amb una autèntica estrella del pop. Avui tenim a la Carla Rubio al programa i volem saber qui considera ella que és la diva del pop en majúscules de l'actualitat.
1: Hola, sóc la Carla Rubio i per mi la reina del pop absoluta, no sé si és la millor però és la que a mi més m'agrada, és l'Aitana. Jo ja estic completament obsessionada i crec que es pot endur la medalla de reina del pop pel tipus de cançons que fa, per tot el que sabem de la seva vida privada, el públic al que arriba, tots els estadis que ha omplert. Per mi és una de les persones més influents i més icòniques que tenim ara mateix. I a més és catalana, o sigui que mira, aquest petit premi que ens emportem.

0: Ai, Cat, avui estem parlant de reines, de divas, d'estrelles del pop. Ens acompanya la Carla Rubio, una reina del nostre petit panorama català, que ara que ja sabem què creu ella que fa que algú sigui una estrella, no la podem deixar marxar sense la nostra pregunta preferida. Carla, quina cançó no pot faltar en una festa i demanaries al o la DJ?
1: La cançó que per mi no em pot faltar mai en una festa i que sempre, 100% demano al DJ, ara mateix és Latin Girl, no de la Emilia, que és la compositora inicial, sinó la versió que s'ha fet a Operación Triunfo, que ha fet la Claudia Arenas. Jo sé que fa una setmana que existeix aquesta cançó, però jo ja estic completament obsessionada i ara és la que sempre demano, perquè és que és una cançó que sembla bruixeria. Se't queda enganxada, és impossible no ballar-la. En fi, un petonet i una abraçada.

alerta, perquè les reines del pop no només defineixen el so d'una època, defineixen també com ens vestim, com parlem, com ballem i fins i tot com pensem. De vegades, una sola era d'un artista pot marcar tota una generació. Recordeu quan Beyoncé va publicar Lemonade? O quan Lady Gaga va revolucionar els visuals pop? O quan Mètrica està definint l'estètica actual? Aquests moments no són només musicals, són culturals i formen part de la memòria sentimental de mig planeta. Meli Cotó.

I és que el pop actual té una màgia especial. Artistes joves que ho estan canviant tot i reines veteranes que continuen marcant tendència. I aquesta convivència és preciosa perquè cada una aporta una mirada diferent. El pop és un trencaclosques gegant on encaixen generacions i estils. I hem vingut a celebrar-les totes, les consagrades i les que estan pujant.

La música no para a ICAT i avui tampoc s'atura la purpurina, el brilli brilli mentre parlem de les divas del pop. Ja som a l'última hora del programa, però no marxem sense parlar de que moltes reines del pop no només canten, sinó que també tenen un discurs, a diferència dels homes, també. Parlem de feminisme, de llibertat sexual, de salut mental, de política, de transformació social. I ho fan amb l'altaveu més potent que existeix, la música pop.

Avui a ICAT ens acompanya el DJ ADCO, que ens meravellarà amb un set de l'alçada de les superestrelles. No canvieu d'emissora si voleu posar-vos a cantar i ballar com a grans divas del pop en una estoneta amb el nostre super DJ convidat.

I res, teniu ganes de sentir més temacles de les nostres divas preferides? Doncs tranquils i tranquil·les, que ara sí que sí, arriba el gran DJ ADCO per fer-nos gaudir amb el seu set. Segur que té moltíssimes cançons de reines del pop a la llista i ja el teniu aquí, iCat, amb tots i totes vosaltres.

0: I fins aquí el programa d'aquesta setmana. Moltíssimes gràcies, DJ ADCO, el millor, el grande. I moltíssimes gràcies a vosaltres també, les divas del pop que ens escolteu com cada setmana aquí, com sempre, a la ràdio més trapella, a ICAT. Ens veiem al proper programa. Muah!
1: ICAT Party. Ja és cap de setmana, ICAT.